0: Torna a Eivissa la Fira Medieval. Des del dijous 7 de maig fins al diumenge 10, la ciutat d'Eivissa celebra la seva declaració com a Patrimoni Mundial de la UNESCO amb el seu famós Eivissa Medieval, que omple els principals carrers de Dalvila, Vara de Rei i la Marina. Centenars d'actuacions, música, ball, gastronomia, activitats infantils, més de 200 llocs i artesania local. Consulta el programa complet i els autobusos gratuïts disponibles en www.eivissa.es. Ajuntament d'Eivissa.
1: Escápate y pasa unos días en el Invisa Figueral Resort, Cala Blanca o Cala Verde. Aprovecha nuestras ofertas para residentes. Disfruta en familia de nuestras atracciones acuáticas en la Isla Pirata. Información y reservas en Viajes Ibiza, en calle Vicente Cuervo número 9, Ibiza, o en el teléfono 971-311-111. Tus vacaciones en Ibiza.

0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Radio Ibiza, Cadena Ser.
2: Torna a Eivissa la Fira Medieval. Des del dijous 7 de maig fins al diumenge 10, la ciutat d'Eivissa celebra la seva declaració com a Patrimoni Mundial de la UNESCO amb el seu famós Eivissa Medieval, que omple els principals carrers de Dalvila, Vara de Rei i la Marina. Centenars d'actuacions, música, ball, gastronomia, activitats infantils, més de 200 llocs i artesania local. Consulta el programa complet i els autobusos gratuïts disponibles en www.eivissa.es. Ajuntament d'Eivissa.
3: Clínica Médico-Estética Gálvez Rabadán, considerada como la clínica de referencia en tratamientos médico-estéticos en Ibiza. Ofrece una amplia cartera de servicios para mejorar tu imagen y calidad de vida. Expertos en rejuvenecimiento facial sin cirugía, terapias láser, tratamiento anti-aging y arrugas, eliminación